0: domingo a las 6 de la tarde, un día antes de lo previsto, como gesto de buena disposición. Esta mañana, mientras se aprobaban los presupuestos autonómicos en el Palau, a unos metros en la Plaza de la Virgen, centenares de docentes pedían la dimisión de Carmen Ortí. Que el conflicto se esté alargando demasiado. Escuchamos a Kilian Cuerda, UGT, y a Herminia Martín, Comisiones Obreras.
1: Exigirles que entreguen ya el documento. Es una vergonya que estiguen jugant a esta estrategia dilatoria.
2: Y no vanem a tolerar. La comunitat educativa ha dit prou. Ya ni a prou.
0: Los tres sindicatos celebrarán esta tarde una asamblea telemática y han abierto una consulta al profesorado sobre lo negociado hasta ahora, ratios, plantillas, infraestructuras, burocracia, salarios o el valenciano, y si quieren seguir o no con las movilizaciones. Beatriu Cardona, STPB.
3: Avui veurem com estan les forces després de tres setmanes intenses de lluita d'una mobilització històrica amb un seguiment espectacular tots els dies. Un seguiment que la conselleria no s'esperava, si no, no estaríem negociant encara.
4: Bueno, pues los profesores han protestado en la Plaza de la Virgen y también en otro lugar, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Ya ha estado Lorena Mayordomo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. En ese escenario, junto al Hemisféric, decenas de docentes han protagonizado un acto simbólico en el que han sacado los pupitres a la calle y han representado una clase un día cualquiera, con sus problemas, como el calor que también padecen en el IES Jordi de Sant Jordi de Valencia, construido en los años 80. Inma Milán es una de sus docentes y participa en esta revuelta educativa.
6: Sobre els quals no es fan reestructuracions ni reformes integrals que permeten, per exemple, l'habitabilitat climàtica. És no, una qüestió ben sabuda per totes les famílies i que recentment ja estan arribant a aspectes perillosos, no, per a la salut i la integritat de l'alumnat.
5: La acción finalmente ha sido doble en un espacio muy concurrido por turistas. Allí, los docentes han leído un manifiesto muy crítico.
7: Aquesta conselleria tracta de burlar les demandes dels docents i del conjunt de la comunitat educativa, que dia rere dia han desbordat els carrers de totes les ciutats i municipis del País Valencià.
5: Además, han querido desmontar algunos mitos.
8: Això de que esta vaga l'han convocada perquè el professorat vol més vacances i cobrar més? Penseu que és real?
9: Jo me la sé. Això és fals. Si una persona fa vaga, per diners.
5: El acto ha concluido con la frase «Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres» del escritor valenciano Joan Fuster.
4: Gracias, Olena. Las movilizaciones, ya lo ven, continúan y, salvo milagro, todo apunta que se podrían solapar con los exámenes de la PAU. Hoy la Universidad Politécnica ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los estudiantes y sus familias, garantizando que pondrá todos los medios organizativos para asegurar el correcto desarrollo de las pruebas.
10: Pero hay otros exámenes que sí se han visto afectados, los que hoy comenzaban en las escuelas de idiomas. Muchos alumnos se han tenido que volver a casa sin examinarse. Paula Varella.
11: Sí, en el cas del C2 de València, avui havia 95 persones convocades i no s'ha fet cap examen perquè els mestres han fet vaga en bloc i els serveis mínims no estan obligats a examinar.
12: A veure, jo, per exemple, vinc de Benicarló, he tingut que vindre en cotxe, m'he trobat en que no l'he pogut fer.
13: Pues hem arribat a la prova de l'oral, estàvem citats i quan hem entrat en tota normalitat, però ens han fet saber que no podíem realitzar la prova a causa de la vaga.
11: Tot i les incidències, els alumnes els han mostrat el seu suport i confien en poder fer la prova abans de setembre per tenir el certificat per a oposicions.
13: No poder fer-lo avui en causa un poc d'incertesa perquè no sé si per al 11 de setembre, que és quan el necessite, el tindré.
12: He plegat a fer l'examen i a causa de la vaga no l'hem pogut fer, però al final és una situació que ha de ser comprensible i que com a estudiant crec que és el correcte perquè si els exàmens haguessin seguit en la normalitat no haguessin tingut la vaga cap impacte.
11: Els professors de les escoles oficials asseguren que ha sigut una decisió difícil. Yolanda Tomàs és mestra de València.
14: En bloc, de manera unànime, hem decidit fer vaga i no examinar els alumnes que estaven convocats per a la prova de C2. Això ens ha suposat un problema també a nivell, diguem, psicològic, sentimental, perquè són els nostres alumnes, en concret el 80% dels alumnes o més que s'examinen avui, han estat amb mi tot el curs. És una decisió molt difícil perquè els tens molta estima, els respectes molt.
11: però denuncien que porten 2 anys de retallades d'oferta d'idiomes i de plantilla i se sumen a la resta de reivindicacions docents com les ràtios o les infraestructures.
4: Pues así están las cosas. ¿Y qué dice al respecto de todo esto la Generalitat?
10: Pues el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, insiste en que su mayor preocupación es la de los alumnos que se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad y defiende la propuesta presentada por la Consell.